Flash FM. Flash. L'emissora que escolten les altres emissores.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Els alcaldes de Roda de Barà i el Vendrell han reclamat millorar la permeabilitat de l'N340 i la via del tren. Consideren que es converteixen en dues barreres per la baixada de l'aigua fins al mar i que acaben provocant inundacions quan plou, tot plegat després de l'episodi de grans pluges d'aquest cap de setmana que va afectar principalment aquestes dues localitats. Els càmpings de la zona, els afectats han pogut tornar aquest diumenge a les seves parcel·les per recuperar el que han pogut i començar a netejar el fang. D'altra banda, els comuns han denunciat la Generalitat la concentració ultra de Save Europe de dissabte a Barcelona, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones. En base a la llei d'igualtat, demanant que s'imposi una sanció d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Els serveis d'emergència van trobar la víctima ferida per arma blanca després d'un altre. Ara, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre han obert una investigació per esclarir les causes del fet. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada per 0-5 contra l'Elx. Rafinha i Fermín van fer dos gols cadascun i també va marcar Deyemi en el seu debut de Lliga. Un altre debutant, Gordon, va oferir dues assistències a la mitja hora que va ser sobre el terreny de joc.
0: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
2: Va, som-hi!
0: Comença el Flash Matí d'estiu.
2: Ara mateix són les 7 i 2 minuts d'aquesta nova jornada, nova setmana que estem posant en marxa, 24 d'agost. I ara mateix arrenca aquest Flash Matí d'estiu després de l'informatiu. Molt bon dia, som-hi!

0: És el mega crack de la setmana, la primera cançó d'aquest flash matí d'estiu amb Anoter. Es diu Talk to You. Amb aquestes bones vibracions engeguem aquest programa des d'ara fins les 10 del matí per engegar aquesta nova setmana. Benvingut, benvinguda a Flash FM. Flash matí d'estiu, 24 d'agost, aquí l'Héctor Ortega. Molt bon dia, què tal? Gràcies per triar avui també aquesta emissora Flash FM i gràcies per estar a l'altra banda també, doncs, aixecant el país, vale? Perquè ja, que això de les vacances ja ho veu acabar, eh? Potser algú de vosaltres avui torna a la rutina. Doncs què millor que fer-ho també escoltant el Flash Matí versió estiu. Estem a una setmana d'engegar la temporada com a tal, encara en mode estiu, doncs al llarg d'aquesta setmana, vale? Tenim molts regals per vosaltres, que sapigueu que ara estava aquí revisant una miqueta el que es preveu per aquesta setmana i, hosti, t'ho pinta molt bé, eh?
1: Ja ets dins! Escoltes el Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.
0: De seguida us faig un petit spoiler del que tenim preparat per vosaltres per aquest mateix dilluns. Abans, figaflaues, titu, solucions en un problema, déu-n'hi-do.

0: i Ultranaté, aquesta que té unes vibracions espectaculars, eh? Moving to the Sun a Flash FM, Flash matí d'estiu d'aquest dilluns. Bon dia, amunt, va!
1: És massa aviat per ser persona?
0: Sí.
1: Ets la persona perfecta per escoltar el Flash matí d'estiu.
0: Ara mateix les 7:10, sona Shakira amb Burna Boy. Dai, dai!

0: Es diu Memòries, l'himne de Mora i de Jaco, parlant d'allò del contacte zero, eh? Que si ho has deixat amb la teva parella és millor que no sàpigues res, però absolutament res. I segons ells, també que ho esborris absolutament tot, eh? L'escolteu de nou a Flash FM, som al Flash Matí d'estiu. Bon dia a tothom. Ara mateix, les 7 i 17 minuts d'aquest 24 d'agost del 26. Anem al WhatsApp del programa 628-06-05-13. Alloro perquè avui i demà us estarem regalant cada dia entrades dobles per viure el Gran Premi Michelin d'Aragó de MotoGP. Si us molen les motos, el motor, si no, si pel que sigui potser no veu poder viure l'etapa al circuit de Barcelona-Catalunya del passat mes de maig, aquest cap de setmana passen per l'Aragó, per Motorland, el circuit de l'Aragó. I tenim entrades dobles perquè aneu a veure les motos en directe aquest mateix cap de setmana, aquest mateix fin de... Del 28 al 30 d'agost, a Motorland Aragó, amb accés a la Pelús 4 i 6 i també a la Fan Zone, eh? Que millor que això, eh? Una entrada ben completa. Si voleu participar, heu d'enviar un missatge. Tenim el WhatsApp operatiu 628-06-05-13. La pregunta és la següent. Què acostumes tu a fer a tota velocitat i després t'emparadeixes? Aquesta és la pregunta, eh? Què acostumes a fer a tota velocitat i després... T'emparadeixes.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Qualsevol cosa, ja sabeu, jo ho sé. Vosaltres digueu la vostra. Al final del programa sortegem aquesta entrada doble per les motos aquest cap de setmana a l'Aragó, al circuit Motorland, pel Gran Premi Michelin de MotoGP. Què acostumes a fer a tota velocitat i després t'emparadeixes?
1: Flash Matí d'estiu, a Flash FM.
2: 5, 6, 7, 8, valor.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
6: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
7: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
8: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
7: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
1: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
9: Flash FM Andorra.

Propaga'ns. Som Flash FM. Flash matí d'estiu. De 7 a 10. Amb Héctor Ortega.

Inolvidable del Benito Bad Bunny a Flash FM, al Flash Matí, amb les seves trompetes. El tio va acabar el seu tour a Puerto Rico, a casa seva. I, bueno, hem vist imatges seves d'ell plorant de l'emoció, super mega content i alhora doncs, una miqueta trist per acabar la gira, però content. A més, no poder per acabar-la a casa seva, a Puerto Rico, eh? Baile inolvidable, inolvidable, igual que el vostre cap de setmana. Espero que hagi sigut un dels millors d'aquest estiu, eh? Espero, espero. I també que estigueu engegant aquesta setmana amb tota la força del planeta. Flash FM vam estar cada que és dissabte nit i va ser una festassa tremenda, espectacular, eh? No sé si heu vist algun stories del nostre Instagram de Flash FM oficial. Si no, ja penjarem alguna cosa més perquè va ser una nit per recordar, eh? També amb anècdotes que no sé si puc explicar ara mateix, no per res, sinó perquè no em dóna temps, però ja l'explicarem ja. Tenim alguna anècdota xula d'aquesta nit passada a Cadaqués, eh? I tenim també encara moltes festes de cara a aquest mateix cap de setmana, aquest proper cap de setmana. Si les voleu conèixer, podeu anar a flashfm.cat, a l'apartat Agenda, eh? Que també se'ns ha girat feina pel fin de... És dilluns, de moment, sona'm Me Mareo, va!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45. La crisi migratòria de Ceuta, iniciada ja fa més de 3 setmanes, serà el tema principal de la represa del curs polític que arrenca aquesta setmana. Un total de 8 ministres del govern espanyol, gairebé la meitat, compareixeran al Congrés dels Diputats aquest final d'agost, fora del període ordinari de sessions. Tots ells per donar explicacions sobre el mateix tema, una situació excepcional i inèdita a la democràcia espanyola. En aquesta mateixa línia, el Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes d'avui per demanar-los que facilitin la donació de vacunes per als milers de migrants arribats de manera irregular a Ceuta des del passat 30 de juliol. Els demanarà la cessió d'algunes vacunes mentre el govern de la ciutat adquireix més dosis en l'exercici de les seves competències. I la policia britànica investiga si hi ha un repte viral de TikTok darrere d'un accident amb 7 morts al Regne Unit. Fa una setmana, 5 joves van morir a Irlanda en un altre accident en què els ocupants d'un vehicle s'haurien gravat conduint en sentit contrari. Fa uns dies, la plataforma va afirmar que estava supervisant de prop els continguts relacionats amb les 5 morts a Irlanda i que estava retirant els vídeos i els comptes que incompleixen les seves normes. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada contundent per 0-5 al camp de l'Elx, amb doblets de Rafinha en el seu primer partit com a primer capità i Fermín, i un altre gol de Dejemi. Un altre debutant, Gordon, va oferir dues assistències a la mitja hora que va ser sobre el terreny de joc.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: corazones de l'Ozuna, el negrito ojos claros, amb la cabra, absoluta cabra, Daddy Yankee, eh? La rompe corazones del 2017 a Flash FM, al Flash matí d'estiu. Bon dia! Passen 5 minuts ara mateix de 7:45 d'aquest dilluns 24 d'agost del 26. Benvingut i benvinguda a aquest programa que avui i demà us regala al Lloro un parell d'entrades dobles perquè aneu a veure les motos aquest mateix cap de setmana, si voleu, a l'Aragó, el Gran Premi Michelin de MotoGP a Motorland, a l'Aragó, aquest fin de, si voleu veure motos, tenim entrades dobles, a més amb accés al paddock, a la Pelús, perdó, i a la Fan Zone, eh? Poca broma. Si voleu participar, 628-06-0513 és el WhatsApp del programa. La pregunta d'avui, què acostumes tu a fer a tota velocitat i després te'n penedeixes?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Per exemple, per aquí diuen, el que faig a tota velocitat és llevar-me amb el despertador per anar a treballar i després vull morir. Ja, em puc imaginar, eh? Segurament és el que hauràs fet aquest mateix matí de dilluns. Més missatges, hola!
2: Bon dia, flasheros!
0: Què tal?
2: Doncs jo el que dic així a tota velocitat i després m'arrepenteixo és contestar.
0: Contestar?
2: Se'm va la boca.
0: En general.
2: Després ho penso i dic, ostres, això ho tindries que haver dit o ho tindries que haver dit d'una altra manera.
0: Cagada!
2: Aquest és el meu fallo.
0: Està molt bé.
2: Vale? Bon dia!
0: Adéu, merci pel missatge. Gràcies. Bueno, el teu fallo i el de molta gent, eh? La llengua ràpida, tu. Què feu a tota velocitat i després us empenediu? És la pregunta d'avui al Flash matí d'estiu. Si voleu guanyar aquestes entrades dobles per veure aquest cap de setmana el Gran Premi Michelin de MotoGP a l'Aragó. Sona Clan, sona Café con Rona, Flash FM.

0: Es diu Malibu, la cançó del Rusowski. Qui es posa Rusowski de nom, també t'ho dic, eh? Un paio personatge, molt personatge, però sap de música, això sens dubte, eh? Són les 7 i 42 minuts, ara mateix estem aixecant Catalunya, Andorra, fronteres. En aquest flash matí d'estiu del 24 d'agost, som-hi!
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Hem de parlar del temps avui, de tornada amb el Jan Ponsa. Jan, bon dia, eh?
2: Hola, bon dia a tothom, què tal, com estàs, Héctor?
0: Ja s'han acabat les vacances, punyetero, eh?
2: Se acabó lo que se daba.
0: Se acabó lo bueno, ja està, tio, ja està. Ha arribat a l'hora, ha aconseguit matinar i té el pronòstic fet, eh?
2: Exacte, i a més porto bones o males notícies, depenent de qui, depèn de per qui li preguntis. Aviam. Per mi són bones notícies. S'ha acabat la calor, s'han acabat les jornades de calor, almenys de moment, i avui doncs ens espera una jornada força variable. Al matí encara amb temps força estable, més núvols a punts de les comarques de Tarragona i de Lleida, tot i que avui la tarda ens espera una tarda força tempestuosa a bona part de Catalunya. Començant des de les comarques interiors i del prelitoral de Tarragona, doncs anirà plovent amb ganes doncs en aquests mateixos punts, eh? Comarques interiors i també al Pirineu al llarg de tota la tarda. De cara al vespre, aquestes tempestes i ruixats també poden arribar a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona. Per tant, avui és un dia d'agafar el paraigües a la tarda, sobretot si esteu a aquestes comarques interiors o punts del Pirineu, on pot descarregar amb ganes.
0: Molt bé.
2: Així que vaja, temps de cada cop més de tardor. Bueno, jo m'avanço molt.
0: Tardor, però jo crec que estàs sent molt optimista.
2: Sí, sí.
0: Va, repassem temperatures d'ara mateix, tio.
2: Doncs mira, mateix a Barcelona 23 graus, Vilanova i la Geltrú també, a Tarragona 24, i acabem a Vegas al Garraf 21 graus.
0: Ole, Jan, gràcies, ben tornat, tio.
2: Vinga, gràcies, fins ara.
0: Va, fins ara.
3: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: Som al flash matí d'estiu, això continua. Molt bon dia, bon dilluns. Sona G. Wheeler, sona d'Elegidos.

0: tocat despertador.
1: No et preocupis, que ben aviat torna el Flash Matí.
2: I et despertarem com cal.
0: Però, com heu entrat a casa?
3: Ja falta poc perquè tornin els matins amb més ritme del planeta.
4: Bon dia a tots!
5: Vinga, tothom arriba!
3: Deixa't d'alarmes i comença el dia amb el Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya. Flash Matí. Tornem el dilluns 31 d'agost.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
3: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10. Amb Héctor Ortega.

0: és el títol d'aquesta cançó del Mike Towers des de Puerto Rico. Demana una nit més, eh? Jo això no sé, però una nit més llarga, sí, per favor. Va, a punt d'arribar a les 8 del matí.
1: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.
0: I arribarem amb aquesta del Cano i del Justin Quiles. Sona Olvidarnos de tot. Molt bon dilluns. Som-hi!

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat. Patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. Els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell han reclamat millorar la permeabilitat de l'N340 i la via del tren. Consideren que es converteixen en dues barreres per la baixada de l'aigua fins al mar i que acaben provocant inundacions quan plou. Tot plegat després de l'episodi de grans pluges d'aquest cap de setmana als càmpings de la zona. Els afectats han pogut tornar aquest diumenge a les seves parcel·les per recuperar el que han pogut i començar a netejar el fang. D'altra banda, els comuns han denunciat a la Generalitat la concentració ultra de Save Europe de dissabte a Barcelona, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones. En base a la llei d'igualtat, demanen que s'imposi una sanció d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i que, si hi ha indicis de possibles delictes d'odi, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home ferit per arma blanca aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Ara, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert una investigació per esclarir les causes del fet i aquesta mateixa investigació està sota el secret de les actuacions. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada per 0-5 contra l'Elx. Rafinha i Fermín van fer dos gols cadascun i també ha marcat Adeyemi en el seu debut de Lliga. Més enllà de la part esportiva, la prèvia del partit va quedar atacada per les càrregues de la policia espanyola contra aficionats blaugranes. Els agents van requisar estelades i altres banderes a diversos seguidors catalans i van haver-hi moments de tensió i insults amb aficionats a l'equip rival.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

Elvis Crespo amb aquesta cançó que, poca broma, el passat dissabte tornava a fer-se amb el lideratge absolut del calibre 45. La llista de Flash FM, de nou, la Graciosa torna a ser el número 1 de Flash FM. Gràcies a vosaltres. Bueno, què tal, com esteu? 8 i 6 minuts, som al Flash Matí d'estiu. Aquest programa que no us abandona cap dia de l'estiu. Avui estem engegant aquesta nova setmana. Fem-ho fàcil, fem-ho amb ritme, amb cançons, per exemple, d'aquestes dues artistes. Han sabut trobar la fórmula perfecta per fer una d'aquestes cançons de l'estiu. Anem a Lola Índigo.

l'Arcángel. Aquesta cançó es diu La Jumpa. Bad Bunny, baby. A Flash FM, a Flash Matí d'Esteu, versió dilluns, 24 d'agost del 26. El lloro perquè avui, i així ho farem al llarg d'aquesta setmana, cada dia us estarem sortejant, atenció, bitllets de la grossa de la Diada, del sorteig extraordinari de la Diada, el sorteig de la grossa. De seguida obrim línies del telèfon de directe perquè truqueu i pugueu endur-vos un d'aquests bitllets de la grossa de la Diada. De seguida obrim línies. No desconnecteu, va!

Dinant Matiner. Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Loving, Loving You és de la Ossa al costat de Quevedo, un parell de col·legues que ara fa uns quants mesos van fer aquesta cançó que es diu Still Loving i que és impossible no cantar-la allà on sigueu. Sona de nou a Flash FM, Flash Matí d'Estiu. Obrim línies del telèfon de directe 93-545-6868 avui i cada dia d'aquesta setmana us estarem sortejant bitllets de la grossa de la Diada amb un premi gros, evidentment, de 2 milions d'euros. Ja sabeu com funciona si sou habituals a Flash FM. De tant en tant sortegem bitllets de la grossa, en aquest cas, del sorteig de la Diada. Del número 01692, si surt premiat, tant de bo podríeu arribar a guanyar fins a 2 milions de pavos. Nosaltres, però, no podem assegurar que toqui el número. Evidentment, tant de bo, però us el regalem perquè si no l'hagueu de comprar. Aviam, qui entri primer en antena se l'emporta, vale?
1: Truca'ns ara. 93-545-6868.
0: Aquesta no, aquesta no. Aviam aquesta. Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Com et dius?
2: Patri.
0: Patri, escolta, tu vols un bitllet de la grossa de la Diada o què, Patri?
2: Vinga!
0: Vámonos, doncs vinga, és tot teu, Patri. Enhorabona, eh? Escolta una cosa, Patri, tu si et toqués el premi gros, tant de bo, eh? Aquests 2 milions de pavos, en què els invertiries? Aviam, va.
2: Doncs primer m'aniria a fer un viatge amb el meu marit i la meva filla.
0: Bé.
2: I si em arribés a tocar, us invitaria a sopar.
0: Ah, sí? Ah, molt bé. Ja trucaré a la senyora grossa, aviam si pot fer aquí un apanyo que toqui a tu, Patri. T'imagines?
2: Oh, imagina't.
0: T'imagines, mare meva. Escolta, què tal l'estiu? Tu ja estàs de tornada a la feina o què?
2: Sí, estic tornant avui de les vacances.
0: Ah, bueno. Clar, és que hi ha molta gent que avui torna a treballar, eh? Doncs molta paciència, Patri. Gràcies per trucar. No pengis, vale?
2: Molta força.
0: No pengis. Fins ara.
2: Gràcies.
0: Adéu, som al Flash Matí d'Estiu. Cada dia d'aquesta setmana, bitllets de la grossa de la Diada.
1: Flash Matí d'Estiu, a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
7: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
8: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
7: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
1: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Baby, do you

0: meva, de Quevedo a Quevedo, eh? Escolta, prometo que Quevedo no ens paga, eh? No ens envia plàtans de Canàries ni res, eh? A canvi de posar la seva música, no? Que jo sàpiga, no, eh? Li preguntaré al jefe, eh? Quevedo, nueva línia. El flash matí d'estiu, el golpito.
1: Tasta el flash matí d'estiu abans que es desfaci. Flash.
0: Tenim molta música per aquest matí de dilluns, per la tornada a la feina de molts i moltes de vosaltres. Molt bon dia, som-hi, va.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:45. La crisi migratòria de Ceuta, iniciada ja fa més de 3 setmanes, serà el tema principal de la represa del curs polític que arrenca aquesta setmana. Un total de 8 ministres del govern espanyol, gairebé la meitat, compareixeran al Congrés dels Diputats aquest final d'agost, fora del període ordinari de sessions. Tots ells per donar explicacions sobre el mateix tema, una situació excepcional i inèdita a la democràcia espanyola. En aquesta mateixa línia, el Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes avui per demanar Carlos que facilitin la donació de vacunes per als milers de migrants arribats de manera irregular a Ceuta des del passat 30 de juliol. Els demanarà la cessió d'algunes vacunes mentre el govern de la ciutat adquireix més dosis en l'exercici de les seves competències. I la policia britànica investiga si hi ha un repte viral de TikTok darrere d'un accident amb 7 morts al Regne Unit. Fa una setmana, 5 joves van morir a Irlanda en un altre accident en què els ocupants d'un vehicle s'haurien gravat conduint en sentit contrari. Fa uns dies, la plataforma va afirmar que estava supervisant de prop els continguts relacionats amb les 5 morts a Irlanda i que estava retirant els vídeos i els comptes que incompleixen les seves normes. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada contundent per 0-5 al camp de l'Elx amb doblets de Rafinha en el seu primer partit com a primer capità i Fermín i un altre gol de Adeyemi. Un altre dels debutants, Gordon, va oferir dues assistències a la mitja hora que va ser sobre el terreny de joc.
0: Flash matí d'estiu, de 7 a 10. Amb Héctor Ortega.
2: A la vez con la mau que es un escándalo. Llamar punk y ya es por no te bando. Sense pijama.

0: És una diabla de cara i d'espaldes del club de les ratxetes contentes, eh? La Figaflauas, aquesta formació que va unir forces amb la Muixca, amb el Diable. L'escolteu a Flash FM, el Flash matí d'estiu. Molts i moltes de vosaltres amb la Muixca darrere de l'orella, eh? Amb molt poques ganes de treballar, eh? Passa res. Jo crec que ningú a aquesta hora del matí, ningú, eh? Però què millor que fer-ho amb aquest programa, amb el Flash matí d'estiu. Aquí l'Ortega, què tal? A una setmana de començar la nova temporada del Flash matí amb tot l'equip, amb la Gemma Manzanero i amb sorpreses, novetats que ja anirem desvetllant a poc. De moment, repassem el WhatsApp, perquè avui al Flash matí d'estiu us regalem una entrada doble perquè aneu a viure aquest mateix cap de setmana, proper fin de la parada del Gran Premi Michelin de MotoGP a l'Aragó, al Motorland d'Aragó. Si voleu veure motos, si us agraden les motos, i podeu fer una escapadeta aquest finde, us convidem a veure el Gran Premi Michelin de MotoGP a Motorland, a l'Aragó. Entrada doble del 28 al 30 d'agost amb accés a la Pelús 4 i 6 i també a la Fan Zone. La pregunta d'avui és la següent. Què acostumeu a fer a tota velocitat i després us penediu, Què acostumes a fer a tota velocitat i després te'n penedeixes? És la pregunta d'avui a través del WhatsApp 628-06-0513. Hola!
1: Bon dia, flaixeros i flaixeres.
0: Què passa, tio?
1: Què tal, com esteu? Va, comença la setmana a tope amb la cope.
0: Amb la cope no, amb flaix.
1: Va, jo el que faig amb més velocitat i després me n'arrepenteixo la gran majoria de cops és llevar-me pel matí amb el cuet al cul i sortir pitant cap a la feina, que a vegades no agafo ni un cafè, ni me'l preparo, ni me'l bec, ni res de res.
0: Malament.
1: I això és una putada, perquè la gran majoria de cops arribo tard a treballar.
0: Hosti, imagina't.
1: Però bueno, tot bé, tot bé.
0: Vamos.
1: Va, ànims amb els dilluns, flaixeros.
0: Igualment, tio, gràcies pel missatge. Doncs imagina't, si no fas ni el cafè i ja fas tard, imagina't si a més haguessis de parar a esmorzar a casa teva, Què feu a tota velocitat i després us empenediu? 628-06-0513, hola.
2: Bon dia, Héctor.
0: Bon dia, tio.
2: Mira, jo el que faig a tota velocitat, com a repartidor que soc, és conduir.
0: Ah, bueno.
2: I després m'empenedeixo, perquè una multa, com a mínim.
0: A pagar. La receta, La fórmula secreta. Doncs vinga, digueu la vostra. Sortegem entrades dobles perquè aneu a veure les motos. El Gran Premi Michelin de MotoGP aquest mateix cap de setmana al Motorland d'Aragó.
3: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: Molt bon dia.

0: Peligrosa. És el Flash Matí d'estiu, el programa que esteu escoltant ara mateix. A Flash FM.
1: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Repassem el temps amb el Jan Ponsa, que és un dels tios que ja ha tornat a treballar. Bon dia, Jan.
2: Bon dia, Héctor. Què tal, com estàs?
0: Ben tornat de les teves vacances, eh?
2: Moltes gràcies.
0: Bueno, aquí hem seguit fent el temps, eh?
2: Sí, ja. Però no és el mateix.
0: Però no de la mateixa manera, correcte.
2: No és el mateix.
0: Què diuen els teus mapes, tio?
2: Doncs mira, porten canvis importants avui en un dia on tindrem tempestes a bona part de Catalunya. De moment comencem el matí amb força núvols, sobretot a les comarques de Tarragona i de Lleida. De fet, ara ja tenim alguns ruixats a punts del Pla de Lleida, també a les comarques de Tarragona. I avui a la tarda tindrem ruixats i tempestes a bona part de Catalunya, sobretot a les comarques interiors i del Pirineu, i sembla ser que de cara al vespre doncs també podrien arribar aquests ruixats i tempestes a punts del litoral i del prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Per tant, avui jo crec que pot ploure a qualsevol punt del país, sobretot a partir de la tarda, i ho pot fer amb ganes sobretot a les comarques interiors i Pirineu de Lleida. Ja hi ha un avís de perill alt per intensitat de pluja del Meteocat. Per tant, atenció a aquest sector aquí, perquè a més podria caure pedra.
0: Déu-n'hi-do allò de la pedra, és un caos, això.
2: És un caos. La pots recollir i fer mojitos després.
0: Sí, veus? És veritat. El Jan està positiu avui, el Jan, eh?
2: Oh, i tant.
0: Primer dia.
2: Home, no és broma, estic content. Que plou, per fi.
0: És veritat. Repassem temperatures, va.
2: Doncs mirarem cap a la capital catalana, Barcelona o Barceloca, 24 graus, Vallirana, 21 graus, Girona, 19, i a Roses, a l'Alt Empordà, on fan el Mediterrani en festival, 25 graus.
0: Molt bé, Jan. Fins ara, tio.
2: Fins ara.
0: No falla, eh?
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts, i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Vinga, va, més ritme per vosaltres. Més música per engegar aquesta nova setmana. A ISA RVFV, Kremli. Aquesta es diu Muchachacha.

0: Flash Matí d'estiu a Flash FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMark.es i a l'app.
4: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
5: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
6: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
8: Prepara el curs amb tot el que necessites.
7: Com un quadern de 80 fulls amb espiral per només 1,39 €.
8: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
7: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
8: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
9: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: Vale, Yorgaki. Amb el Capaz Merenguetón. A Flash FM, la del ritme Flash Matí d'Esteu, versió dilluns 24 d'agost del 26. Per aquells i aquelles que avui torneu a la vostra rutina, molta paciència i molt de ritme. Ara amb Omar Montes, Juan Magán, Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Els alcaldes de Roda de Barà i el Vendrell han reclamat millorar la permeabilitat de l'N340 i la via del tren. Consideren que es converteixen en dues barreres per la baixada de l'aigua fins al mar i que acaben provocant inundacions quan plou, tot plegat, després de l'episodi de grans pluges d'aquest cap de setmana. Els càmpings de la zona, els afectats, han pogut tornar aquest diumenge a les seves parcel·les per recuperar el que han pogut i començar a netejar el fang. D'altra banda, els comuns han denunciat a la Generalitat la concentració ultra de Save Europe de dissabte a Barcelona, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones. En base a la llei d'igualtat, demanen que s'imposi una sanció d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i que si hi ha indicis de possibles delictes d'odi es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada. I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual i amenaces a una jove a Alpicat, al Segrià. Els fets haurien passat la matinada de divendres a dissabte durant la festa major. En paral·lel, els Mossos també han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, algun d'ells menor d'edat, a les mateixes festes. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada per 0-5 contra l'Elx. Rafinha i Fermín van fer dos gols cadascun i també ha marcat Adeyemi en el seu debut de Lliga. Més enllà de la part esportiva, la prèvia del partit va quedar tacada per les càrregues de la policia espanyola contra aficionats blaugranes. Els agents van requisar estelades i altres banderes a diversos seguidors catalans i van haver-hi moments de tensió i insults amb aficionats de l'equip rival.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Bomba temazo, tu. Es diu Talk to You, és Another, el megacrack de la setmana. Una cançó que ha sonat moltíssim aquest estiu a tot arreu. I aquí també a Flash FM, evidentment. Megacrack a l'emissora del ritme per engegar aquesta nova hora del programa que us desperta avui, eh? Bueno, avui cada dia, espero, eh? El Flash Matí, versió estiu. Sabeu que encara estem aquí, evidentment, fent aquest programa en moda estiu, eh? Una miqueta menys de, com t'ho diria, amb serveis mínims, eh? Però, fitxant per vosaltres, per aquells i aquelles que justament avui esteu potser tornant a la vostra rutina laboral, eh? Segurament molts de vosaltres avui esteu tornant a la feina. Ja us dic jo aquí que la ràdio està tornant molta penya avui, eh? Molta penya. Tot i que hi ha d'altra que no havia arribat ni a marxar, saps què vull dir? Però, bueno, escolta, fem-ho fàcil, va. Recordeu que tenim festes Flash FM amb moltes, moltes, per sort. I les festes majors, que és una cosa que aquí ens encanta, encara duraran aquest estiu, eh? De fet, aquest mateix cap de setmana, divendres, estarem a Manresa. Atenció, Manresa, eh? Aquest cap de setmana, divendres 28, us esperem per la festa major a la plaça Sant Domènec de Manresa a partir de la 1 de la matinada. El Jaume Riu, l'Edgar Manchado i qui us parla, l'Héctor Ortega. Festa major de Manresa, aquest divendres 28 d'agost, la liem parda a la plaça Sant Domènec, vale? Jaume Riu, Manchado, qui us parla, l'Ortega, portarem moltes samarretes i la nit promet i molt. Però bueno, de moment hem de començar la setmana, estem a dilluns, eh? Encara queda una miqueta, però bueno, ho farem fàcil. De seguida amb el Farruko, amb Gordo o amb el Lucra, la Morocha.
1: Ja ets dins! Escoltes el Flash Matí d'estiu!

Es diu Elena Rose. Elena Rose. En aquest cas amb el Manuel Turizo, amb una cançó que es diu La Semana. A Flash FM, el flash matí d'estiu d'aquest dilluns 24 d'agost. Avui regalant-vos, atenció, entrades per la MotoGP. Perquè aquest cap de setmana és el Gran Premi Michelin de MotoGP a l'Aragó, al circuit Motorland de l'Aragó. I al flash matí d'estiu us hi convidem. De seguida repassem missatges a través del 628-06-0513 i de seguida us recordo la pregunta d'avui. Va, abans, Farruko, 9:12 ara mateix, ja pa què? Ja pa què?

0: Avui de nou a Flash FM. Què tal? Bon dia! Som al Flash Matí d'estiu i avui ho regalem, avui i demà també ho estarem fent, entrades perquè aneu a veure les motos, la MotoGP a l'Aragó. Aquest cap de setmana, fans de MotoGP, al Flash Matí d'estiu us portem el Gran Premi Michelin d'Aragó. Sortegem una entrada doble per viure-ho en directe aquest mateix cap de setmana, del 28 al 30 d'agost, a Motorland Aragó, amb accés a la Pelús 4 i 6, concretament, i també a la Fan Zone, eh? Poca broma amb això. Preparat per viure la velocitat, l'ambient i tota l'emoció de MotoGP amb el Flash Matí. La pregunta d'avui, què acostumes a fer a tota velocitat i després te'n penedeixes? És el que estem preguntant-vos a través del WhatsApp.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
2: Bon dia! Pues jo normalment... És molt típic, no? Però sí que m'agrada molt córrer amb el cotxe, m'encanta. Soc Cristina Toretto.
0: Toretto.
2: Però sí, després m'arrepenteixo perquè penso que mai he enganxat un radar, em foten el carnet. Però bueno, ja està bé, gas, gas!
0: Vámonos, gas aquí, alegria, tu, clar que sí, que és el que feu a tota Castanya sempre i després us arrepentiu. 628-06-05-13. Jo crec que aquest estiu ja em porto un parell o tres de multes amb la furgoneta de Flash, eh? Tornant d'algun bolo. T'ho dic de veritat, eh? Em tenen aquí ja fregit al cap. No ho feu, eh? No correu. Diu, bon dia, yo lo que hago a toda velocidad son las cosas urgentes de curro. Soy como una Ducati para resolver los temas y luego hay alguna sorpresa. Vale, está bien también. Digueu la vostra, sortegem entrades dobles perquè aneu aquest cap de setmana a Motorland Aragó a veure el Gran Premi Michelin de MotoGP.
1: Flash Matí d'estiu a Flash FM.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
10: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
11: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
10: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
1: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.
12: Flash FM Andorra.
13: Tessu?

0: és de Gordo i de Reiner Zommel. Ai, Wanzu, som al flash matí d'estiu d'aquest dilluns, aquest 24 d'agost del 26. Loco, loco! Escolta, molta paciència, molts ànims, aquells i aquelles que heu tornat avui a la feina, que esteu ara mateix, no sé, intentant ubicar una miqueta el cos, després d'uns quants dies de vacances, després, possiblement, d'algun que altre viatge, depèn de l'economia i depèn dels dies de cadascú, no? Però, bueno, això, que si avui esteu tornant, gràcies per fer-ho també amb aquest programa, amb el Flash Matí d'estiu, Estem acabant de perfilar una miqueta tots els detalls i preparant tota la temporada del Flash Matí com a tal, que arrencarà a Lloro el proper dilluns 31 d'agost. Ja estem a punt d'ultimar els detalls i les quatre novetats que tenim per vosaltres, que ja veureu, espero que us agradin,
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.
0: De moment el dia l'engeguem així, ara amb Shimza, Arco i Kasango. Hosti, quins noms, ens ho posen complicats, això. Fire, fire, bon dia, som-hi.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 9:45. La crisi migratòria de Ceuta, iniciada ja fa més de 3 setmanes, serà el tema principal de la represa del curs polític que arrenca aquesta setmana. Un total de 8 ministres del govern espanyol, gairebé la meitat, compareixeran al Congrés dels Diputats aquest final d'agost, fora del període ordinari de sessions. Tots ells per donar explicacions sobre el mateix tema, una situació excepcional i inèdita a la democràcia espanyola. En aquesta mateixa línia, els brots de sarna o tuberculosi ja són una realitat a Ceuta i els últims dies s'ha informat que hi ha almenys una 60 de militars que s'han infectat de sarna. És per això que ara el Partit Popular ha demanat el confinament a la ciutat per evitar possibles nous brots. Feijóo ha exigit a Sánchez que posi fil a l'agulla d'una vegada per totes i que prioritzi la salut del poble ceutí. I la policia britànica investiga si hi ha un repte viral de TikTok darrere d'un accident amb 7 morts al Regne Unit. Fa una setmana, 5 joves van morir a Irlanda en un altre accident en què els ocupants d'un vehicle s'haurien gravat conduint en sentit contrari. Fa uns dies, la plataforma va afirmar que estava supervisant de prop els continguts relacionats amb les 5 morts a Irlanda i que estava retirant els vídeos i els comptes que incompleixen les seves normes. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada contundent per 0-5 al camp de l'Elx, amb doblets de Rafinha en el seu primer partit com a primer capità i Fermín i un altre gol de Deyemi. Un altre dels debutants, Gordon, va oferir dues assistències a la mitja hora que va ser sobre el terreny de joc.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega. Ante tu

Bad Bunny, que l'altre dia va acabar la seva gira del Debí tirar-me fotos a Puerto Rico, a casa seva, i va ser molt emotiu, eh? Se li queien les llàgrimes i tot al Bad Bunny. Jo perreo sola, 9:34 ara mateix d'aquest dilluns 24 d'agost. Som al Flash Matí d'estiu. Moltes gràcies per ser-hi, som-hi! Quiero

0: El Turizo, per assolir el seu objectiu, que era, doncs, lligar-se a una d'aquestes persones que s'havia trobat a la discoteca. Aquesta, en definitiva, és la història al darrere d'aquest El Merengue, que avui escolteu de nou al Flash Matí d'estiu de Flash FM. Vinga, ti-tori-tot-ti. Molt bon dia, aquí l'Ortega. Estem encarant aquesta nova setmana amb tota l'actitud necessària. També pensant ja en el proper cap de setmana, que serà l'últim del mes d'agost. Farem el closing del mes d'agost pel que fa a les festes Flash FM. I tenim una cita molt important, molt xula, aquest mateix dissabte, el dia 29 d'agost. Marqueu-vos la cita al calendari, si esteu pel Penedès, perquè el Sergi Domena us espera a Vilafranca del Penedès aquest mateix dissabte. Per tancar, diguéssim, el mes, aquest agost del 26, Sergi Domena serà a l'empalmada Flash FM, a Vilafranca, aquest dissabte, a la zona esportiva, al camp de futbol, a més amb entrada gratuïta, amb en Domena des de Flash FM i amb els residents de la nit, amb regal de samarretes i, en fi, molta festa. Per tancar el mes d'agost, ben amunt, a la Festa Major de Vilafranca, empalmada Flash FM, dissabte 29 amb en Domena, no hi falteu. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, Héctor.
0: Va parlar una miqueta del temps aquest dilluns. De moment encara estem engegant la setmana i avui el Jan ha tornat a treballar,
2: Correcte, s'han acabat les vacances i per sort torno jo i s'acaba la calor.
0: Ah, sí,
2: La calor espantosa d'aquest mes d'agost, mes de juliol i mes de juny. Déu-n'hi-do quin estiu que m'ha donat aquesta calor, suposo que a mi i a tothom. I avui la novetat, sens dubte, és que tindrem nous ruixats i tempestes. Això de cara a la tarda, de moment un matí, doncs amb més núvols a les comarques de Tarragona i Lleida, més sol a la resta, però a partir d'aquesta tarda tindrem sobretot ruixats i tempestes a qualsevol punt del país, sobretot a les comarques interiors i del Pirineu, poden ser localment molt intenses i acompanyades de calamarsa o pedra.
0: Molt bé.
2: També arribaran a punts del litoral de cara al vespre, tant de Girona com de Barcelona. Per tant, ja veieu, aquesta tarda agafeu el paraigües o el casc, per si cau pedra, perquè us obri el cap.
0: No, home, seria un detall evitar-ho,
2: Correcte, molt bé. I tant.
0: Aviam, repassem temperatures d'ara mateix, Jan.
2: Doncs mira, ara mateix, ja sort, al Baiar Sobirà tenim 17 graus, a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 26 graus, a Vilarrodona, a l'Alcamp, 24 graus, i a Perafita, al Lluçanès, 20 graus.
0: Molt bé, tio, fins demà, gràcies.
2: Vinga, fins demà.
3: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
0: Ara, Mugel, Moving to the Sun.

0: No estás aquí hoy, ya quiero que regreses.
1: Compio, compio.
0: A una habitación.
1: Una cançó nascuda a l'habitació del Quevedo, una habitació sense llum i amb una ampolla de ron. Quan encara el Quevedo, doncs, començava a fer de les seves, eh? Cayó la noche, remix al Flash Matí d'aquest dilluns. Molt bon dia.

0: Es diu De Lejitos, el remix d'Omar Kurz del tema del Jay Wheeler a Flash FM, al Flash Matí d'estiu. Atenció, que avui us regalem entrades per Motorland pel Gran Premi Michelin de MotoGP a l'Aragó. Aquest cap de setmana les motos de MotoGP passen per l'Aragó, pel circuit de l'Aragó, Motorland. I us estem convidant entrada doble per vosaltres per veure en directe aquesta etapa del Gran Premi de MotoGP. En aquest cas, aquest cap de setmana, el del divendres al diumenge, a Motorland Aragó. La pregunta d'avui, què acostumes a fer a tota velocitat i després te'n penedeixes? Aviam, hola.
1: Bon dia, flasheros. Jo em sembla que el que m'he adonat que faig massa de pressa és viure la vida. I no, tenim que frenar, tenim que viure els moments, tenim que fer plans amb la família, amb tothom,
0: sí,
1: i disfrutar del dia a dia. No tot és la feina, no tot és les tasques del dia a dia. També tenim que parar i viure. Jo
0: tota
1: crec que el que faig massa de pressa és això. Vinga, va, que necessito aquestes entrades, que m'han adelantat les vacances de la feina
0: no
1: i em cau just amb aquest cap de setmana.
0: Hola.
1: Aquestes entrades seria, va, ja el fin de perfecte per disfrutar de la vida com ha de ser.
0: Ara sí.
1: Moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Bon dia. Bon
0: dia. Ara ho has dit, eh? T'ho has fet venir molt bé, tu. Clar que sí, eh? Va, 628-06-05-13, que és allò que fas a tota castanya, a tota velocitat, i després te'n penedeixes. Aviam.
2: Hola, bon dia. Doncs
0: hola.
2: Jo el que faig a tota castanya és contestar quan estic enfadada.
0: Ah.
2: Haig d'aprendre.
0: Ai, sí, a vegades passa, eh? Se'ns escapa la força per la boca. Podeu participar encara fins les 10. Teniu uns 5 minutets per dir la vostra. De seguida sortegem aquestes entrades dobles per Motorland Aragó.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Per aquest fin del Gran Premi Michelin de MotoGP a l'Aragó. Gràcies al Flash Matí d'estiu.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes avui per demanar-los que facilitin la donació de vacunes per als milers de migrants arribats de manera irregular a Ceuta des del passat 30 de juliol. El personal mèdic de Ceuta parla d'un col·lapse del sistema sanitari, asseguren que estan desbordats i demanen que es declari l'estat d'alarma. També reclamen que s'obri un hospital de campanya per atendre les persones migrants i que s'estableixin circuits diferenciats als de l'únic hospital que hi ha a la localitat. D'altra banda, els alcaldes de Roda de Barà i el Vendrell han reclamat millorar la permeabilitat de l'N340 i la via del tren. Consideren que es converteixen en dues barreres per la baixada de l'aigua fins al mar i que acaben provocant inundacions quan plou tot plegat després de l'episodi de grans pluges d'aquest cap de setmana. I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual i amenaces a una jove al Picat, al Segrià. Els fets haurien passat la matinada de divendres a dissabte durant la festa major. En paral·lel, els Mossos també han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns menors d'edat a les mateixes festes. Els esports. El Barça es va estrenar ahir a la Lliga amb una golejada per 0-5 contra l'Elx. Rafinha i Fermín van fer dos gols cadascun i també ha marcat Adeyemi en el seu debut de Lliga. Més enllà de la part esportiva, la prèvia del partit va quedar tacada per les càrregues de la policia espanyola contra aficionats blaugranes. Els agents van requisar estelades i altres banderes a diversos seguidors catalans i van haver-hi moments de tensió i insults amb aficionats a l'equip rival.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: tornat a arribar, ha tornat a aconseguir ser el número 1 de Flash FM. Poca broma que no gaires cançons això ho aconsegueixen. I el Quevedo es confirma de nou, com a cançó de l'estiu, amb Elvis Crespo, La Graciosa. M'heu entès, no? Que torna a ser número 1, que gràcies a vosaltres ha arribat de nou a liderar la llista de Flash FM, La Graciosa.
1: Héctor Ortega.
0: I a més, així posem en marxa aquesta nova hora del dilluns 24 d'agost. Aquells i aquelles que torneu avui a la feina, paciència, va. A la que pugueu, us escapeu cap a casa i s'ha acabat, I ja està. Les 10:06 a Flash FM, sona Mike Towers, sona Una Namàs.

És el so de la Emília amb tota la seva colla de col·legues de l'Argentina de nou a Flash FM en aquest matí de dilluns. Bon dia. Això continua. De seguida, J Balvin o Dimitri Vegas amb Like Mike. Abans, BL, sona La Plena. Temazo per començar la setmana.

0: Aquest és el Màquina Time de Dimitri Vegas, Like Mike, liant la part de sempre, aquell parell, eh? Sonant de nou avui a Flash FM, a la del ritme, vinga, va. Atenció, perquè el Flash Matí d'estiu aquesta setmana la farem grossa, també, eh? Cada dia tindreu una oportunitat per guanyar un dels bitllets de la grossa de la Diada que regalem aquesta setmana, al llarg de la setmana, cada dia. Bitllets de la grossa de la Diada, al Flash Matí d'estiu, amb el número 01692. 01692. Avui ja hem regalat un d'aquests bitllets. Demà podreu tornar a participar. Atents i atentes, el que fem és obrir línies del telèfon de directe, el 935456868. I quan us avisem, doncs heu de trucar a la persona més ràpida. Cada dia s'emportarà un bitllet de la grossa de la Diada. Amb un premi gros, eh? El si surt premiat, podríeu guanyar fins a 2 milions d'euros. Que es diu ràpid, eh? 2 milions de pavos. La grossa de la Diada. El bitllet de tornada de les vacances.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Aprofitem aquesta pausa per recordar-te que ja tenim aquí la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra la Vella de la Vuelta a Espanya 2026. Demà dimarts 25 d'agost, el Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres andorranes, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de demà, el de muntanya, que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Demà dimarts, aquí i Andorra. Tota la informació a visitandorra.com i consulta les afectacions viàries per demà previstes a mobilitat.ad.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
1: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.
5: Flash FM. Flash FM Andorra. 93.8.

Titua, la cançó de l'estiu que s'han tret de la màniga aquestes dues artistasses, l'Anna Mena, la Lola Índigo. Patitoa, evidentment, igual que nosaltres que estem aquí pel que necessiteu. Per vosaltres, per aixecar el país i per acompanyar-vos avui dilluns, si és que esteu tornant a la feina, per exemple, eh? Ja toca, no? Ja va tocant tantes vacances, home. Anem a aixecar el país aquí entre tots, va. Ara amb Jamaican, bam, bam, Ugel.

No volia res, no volia res, i al final, mira, se li va escapar un testimo, eh? I el Quevedo, encantat de la vida, evidentment, perquè tenia aquella història d'amor inacabada, eh? Una cançó que va publicar un 7 de juliol del 2023. 7 de juliol, que és la data sempre de la sort del Quevedo. En aquest cas, estàvem parlant d'aquest Columbia, 2:15 d'11, ara mateix d'aquest dilluns. Escolteu, Flash FM, fem una miqueta de perreo o què? Ja, ja, ja.

aquest parell són els Jayco i el Noel AA. Això es diu Ley Seca, que diuen que se acabó la Ley Seca, per sort, perquè si no els de Ron Pujol no podrien fer la seva gira de Vesprejos, clar, evidentment. Sabeu, no?, que tenen en marxa la gira de Vesprejos de Ron Pujol, una de les cites més nostres de l'estiu, eh? Un vespre per allargar amb les sessions de Sergi Domena i que us parla l'Ortega, també el showcase de Jules, Habaneres, tot plegat amb el segell de Ron Pujol. I aquest mateix divendres tenim una nova cita amb ells, eh? Us heu de guardar aquesta data i aquesta ubicació. Divendres 28, a Cadaqués, a la Sal, aquest mateix divendres, nova cita amb Ron Pujol, al Vespreig de Ron Pujol, a partir de les 6 de la tarda, aquest divendres, a la Sal de Cadaqués, amb entrada gratuïta, amb l'experiència d'aquest estiu, que no us podeu perdre, del Rompo, amb tas de rom cremat i una selecció de còctels d'autor. El Vespreig de Ron Pujol, amb Flash FM com a emissora oficial. Flash FM, la banda sonora del vostre estiu, eh? Sens dubte. Ara amb el Quevedo de nou, amb la nova línia. Aquesta es diu El Golpito. Mami,

Tu boca no pierde el sabor a caramelo. Caramelo és el títol d'aquesta cançó original de l'Ozuna, el Negrito Ojos Claros, amb el remix del Mike Towers i de la Karol G. Per tant, és el Caramelo remix a Flash FM. En aquest matí de dilluns, nova setmana que avui estem posant en marxa, també amb so fet a casa nostra, ara amb Flash i Scream i els 31 fam que estan imparables amb aquesta que es diu d'Orellakis.

del David tirar més fotos, la seva gira mundial aquest cap de setmana a Puerto Rico. Va convidar, de fet, a Rauw Alejandro per interpretar plegats aquest Què passaria. De nou avui a Flash FM, apropant-nos a les 11. Amb el permís sempre d'aquesta intro, que se l'ha de deixar parlar. El Mobile Joe, ja, quan acaba de presentar-se, llavors ja el locutor pot seguir parlant. Mobile Joe, com us dic, és l'artista encarregat de fer-nos arribar a les 11 del dilluns. Aquesta és Maladia, Flash FM, som-hi!

0: Aquest és el mega crack de Flash FM al llarg d'aquesta setmana. La cançó d'Another, que es diu Talk to You, sona de nou en aquest dilluns 24 d'agost, ara mateix les 11:03. Aquí l'Ortega, recordeu que divendres estarem de festa a Manresa per la Festa Major. Flash on Tour, us esperem a Manresa, no hi falteu, Estarem concretament a la plaça Sant Domènec, a Manresa, divendres 28, Flash on Tour, amb el Jaume Riu, amb el Manchado, amb qui us parla l'Ortega, a partir de la 1 de la matinada, com us dic, apunteu bé la ubicació, plaça Sant Domènec, Manresa, Flash on Tour aquest divendres. Per la Festa Major, moltes samarretes i moltes ganes de fer el closing d'aquest mes d'agost d'aquesta manera.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega. Va.

Las manos para arriba, tú. Sube las manos para arriba. És el Pitbull. L'any 2012 ens feia tots aquí donar-ho absolutament tot amb l'Echa Pallà. Sube las manos para arriba. Bueno, si esteu a la carretera, evidentment no, eh? Les mans al volant del ritme. Ens ocupem nosaltres a Flash FM, evidentment. A les 11 i 10 minuts, ara amb Henry Méndez, José de Rico, Juan Magán i tota la colla que s'han encarregat de fer aquesta nova versió dels Rayos de Sol.

0: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
0: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
0: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
0: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa? Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa?
3: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Francesc, que li encanta fer música, doncs, per tothom, segons ell, especialment per les latines, això ho diu ell, literalment, al seu Instagram, eh? I també va dir que a poc li està molant més el rotllo tardeo que no pas punxar a les discoteques de nit, eh? Aquest és el tio aquest, l'Ugel. La seva última notícia. Va, escolteu Flash FM, bravo, gràcies per ser-hi, bon dilluns. Sona Romeo Santos, Prince Royce, Dardos.

Es diu Que Pecao, una cançó d'aquestes tranquil·letes, bastant del chill, però que s'enganxen i que fan estiu. Aquesta és de fa un parell de temporades, del Manuel Turizo, acompanyat del Capo, aquell del Ugaier, del On a Night, tantes altres cançons, Jo soy tu Capo, baby. Que Pecao, a Flash FM. En aquest dilluns, dos quarts tocats de 12, sona Bizarrap i Daddy Yankee, va. La Music Sessions número 0.

Otra no sabe igual, ho tenia clar aquí el Lozuna, el Negrito Ojos Claros. En aquest cas l'acompanya Fercho, això es diu Heimor, i sona Flash FM, on si no, aquest dilluns al matí, 24 d'agost. De seguida amb el Quevedo, de seguida ens posa les dents llargues dient-nos que ha estat doncs, per tot el món, però que no se'n va de les Canàries ni borratxo. Això de seguida, abans, Jay Wheeler, Omar Kurz, el remix del De Lejitos. Ja,

La cançó original és de Surking i la remescla la van fer una miqueta més tard la Lola Índigo i el Rafa, l'RVFV. Casanova Remix a Flash FM en aquest matí de dilluns. A molts de vosaltres, molts i moltes, potser tornant a la vostra rutina. Què millor que fer-ho amb aquesta emissora, no? Ara amb la Batia, el Dame. Flash FM.

0: Aquest és el reggaeton de fa uns anys d'una bona colla d'artistes, eh? El Daddy Yankee, amb el Bad Bunny, la Nati Natasha, la Becky G, etc. Amb el Dura Remix a Flash FM avui de nou en aquest dilluns 24. Apropant-nos ja a poc a les 12 del migdia per canviar també de locutor, eh? Ara continua el Maravalle repartint ritme per aquells i aquelles que avui esteu engegant la setmana amb nosaltres de tornada de les vacances. Home, ja tocava, no?, que aixequéssim aquí al país plegats. Això continua, vinga, va.
1: Flash. En directe a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Per part meva, demà ens tornem a trobar. Demà, si voleu, matinar amb ritme i amb algú que us acompanyi amb regals i bon rotllo. A més, demà a les 7 del matí tornem amb el Flash matí d'estiu. Ara Tini i companyia, Dos Amantes. Som-hi, va.

0: fixeu-vos, aquí tenim, aquí tornem a tenir per aquí dalt el Quevedo, al costat de l'Elvis Crespo, amb La Graciosa, segurament la cançó de l'estiu, i una cançó que s'havia pres un descans al capdamunt de la nostra llista del Calibre 45 durant unes setmanetes, després d'haver set número 1. Doncs torna a ser-ho setmanes després. Quevedo i Elvis Crespo tornen a ser el number one de Flash FM. Aquest, el família, bon dia. This is Flash FM. Doncs vinga, començant nova hora ja al ritme de Flash FM, família, l'Héctor Ortega, que m'ha dit això, Armand, tot teu? I li he dit, Héctor, tot meu. Em quedo jo amb vosaltres fins a les 5 de la tarda. Anem a tenir un bon dilluns, anem a tenir una mica de ritme, va.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Doncs vinga, som-hi. Que tinguem una bona setmana, després d'un cap de setmana, que segur us ho heu passat molt bé. Aquí també. Doncs vinga, Elena Rose, Manuel Turizo, la setmana. Vamos.

Està clar que eren altres temps, eh? Estem parlant de l'any 2012. El Juan Magán col·laborant amb un dels reis, d'un dels pares de la indústria, el Don Omar, amb aquest hit tremendo que es diu Ella no sigue modes. El videoclip també espectacular. Era una altra estètica, eh? Semblen sortits d'un campeonato de farmear aura. Realment, uns màquines. O sigui, realment, els putos amos, tio. Clar que sí. Boníssima, molt bé. Quan passen 12 de les 12 aquí a Flash FM, el poder del ritme, anem que no parem. Tu, un altre tema a robar. El de la Shakira, al costat del Barna Boy, un dels temes també d'aquest estiu 2026. Tornem a l'actualitat amb el Dai Dai.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
4: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
5: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
6: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
7: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
8: Come on,
9: let's go.
8: Let's go.
7: Vota i decideix a flashfm.cat.
10: Mou els èxits.
7: Fes que les 45 candidates pugin,
10: baixin o aspirin a ser crack o mega crack
7: per aconseguir arribar al número 1.
10: La caupeta.
7: Les novetats que demanen pas.
10: Himnes que resisteixen.
7: O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
11: Flash.
7: El poder del ritme.
12: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.

Tremenda, boníssima. Vaya temazo. M'encanta el Petito, Ana Mena i Lola Índigo. Un tema que no necessita més promo de la que està tenint, perquè està sent un autèntic èxit. Si entres a l'Instagram de l'Ana Mena, tots són posts doncs, promocionant la cançó, el videoclip, l'estudi i tal, no sé què. Ella a tope amb el Petito a l'Instagram de la Lola Índigo. En canvi, són tot fotos del seu viatge al Japó, que està de vacances. Molt bé. Pues que disfruti, però també et dic, al Japó es veu que fa molta calor l'estiu, s'està més bé a casa o al curro, amb l'aire condicionat, escoltant Flash FM. Trobo, opino, penso. Flash. Per què? Doncs perquè posem temes com aquesta novetat tremenda. Jo crec que ja la que deus conèixer, potser. Es diu Zizi, Ozuna, al costat d'Omar Kurz. Sona així, sona a Flash.

Durant molts anys el Quevedo que va explicar que li faria molta il·lusió col·laborar a fer un tema junts amb el Mike Towers. Ho va aconseguir, ho va fer realitat amb aquest tema que es diu Playa de l'Inglés, que sona a Flash FM quan passa un minutet de quarts d'una del migdia. Molt bé. Va, anem amb el Bad Bunny. Permeteu-nos que ens posem una mica intensos amb aquest baile inolvidable.

0: La Maravilla, Psycho, El Conci, yes sir.
1: Ets dels nostres, Flash FM.

0: Ahí està, el Quevedo, col·laborant amb les Nueva Línia, amb això que es diu El Golpito, des del seu àlbum del Baifo, que ja el va treure amb la conya doncs, fa uns mesets, i que a més l'ha deixat respirar, eh? El Quevedo no ha publicat cap altre hit, cap single, cap senzill, cap altre tema durant aquestes setmanes perquè puguem cremar a gas tots els temes de l'àlbum, que és una mica el que estem fent aquest estiu, vale?
1: Vale.
0: Perfecte, doncs vinga, va, per això te l'hem posat aquí a Flash FM, quan queda res per arribar a 3:15 del migdia. Anem amb més cosetes? Per exemple, d'aquí no res, una mica de Mike Towers abans, la nova versió del Sopa de Cabra i els seus camins.

Aquí cadascú es refà del cap de setmana com vol, eh? Hi ha gent que li costa més els dilluns. En canvi, a Flash FM anem al nostre ritme. Déu-n'hi-do, no estava malament això, eh? Bailar, es deia aquesta, eh? 10 anys té ja el mexicà de Oro al costat de l'Elvis Crespo, el de la Graciosa, eh? Pues vinga, va, vam a bailar, va. On anem ara? Ara no hi ha res obert, tio. Va, anem amb Psycho des de Granada i el seu Supernova ja preparat per sonar Flash.

Com entra aquesta, Sap el J.C. Reyes que queda bé la seva veu sota una base electrònica. En aquesta cançó que es diu Loquita, que sona Flash, una de tantes que podrien sonar aquest cap de setmana a moltes festes, especialment a les festes Flash FM. Ja sabeu que hi ha el Flash on Tour i aquest fin de ve carregat, ve molt carregat. Per exemple, la nit de divendres serem a Manresa, la penya del Bages, la capital del Bages. Ojo, Manresa, que a partir de la una, la nit de divendres, es liarà bastant parda perquè hi seran el Jaume Riu, l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado. Això, una només de tantes festes que hi haurà aquest cap de setmana amb el segell Flash FM. Per tant, Manresa, aneu al tanto. Va, que arribarem a la una, ho farem al ritme de la Villa.

0: El megacrack d'aquesta setmana aquí a Flash FM ens obre una finestreta a la part més guapa, més feel good, més bon rollera de l'electrònica actual, amb el Hausete, marca de la casa dels holandesos Anotter, que són uns megacracks mundials, també, aquests tios ho estan patant molt fort des de fa molts anys amb les seves festes No Art. Alguna vegada han vingut a Barcelona i tot. Aquesta es diu Talk to You. És, sens dubte, un dels grans èxits de les pistes de ball d'aquest 2026 i sona a Flash FM. This is Flash FM. Perfecte, tu, molt bé. Doncs escolta, començant nova hora, la una del migdia, passant ara 3 minutets. A més, tindrem d'aquí, no res, una mica de BL, de The Yankee, estarà el Bad Bunny, també, una mica de Manuel Turizo. Pinta bé, això, que ningú desconnecti, que no m'assabenti jo.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Encara durant 4 horetes més. Perfecte, perfecte, molt bé. Doncs escolta, se'ns està quedant un dilluns força maco, força maco, que ningú es queixi. Anem amb BL, no tiene sentido.

converteix tot el país en una pista de ball. Tothom aquí deixant-se l'esquena per passar el limbo del Daddy Yankee, una cançó que va sortir fa 14 anys i que encara continua sent un rebentapistes tremendo. Per això te'l posem, clar que sí, a Flash FM, quan passen, 10 minutets de la una del migdia d'aquest dilluns 24 d'agost. Flash! D'aquí res, una mica de Bad Bunny, anirem cap a Puerto Rico. Abans ens quedem amb el Turizo i aquesta bachata xulíssima. Otra.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis. 4

0: Maxi Flash.
1: Només a Flash FM.
0: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
2: Flash
0: FM. Flash FM Andorra.

Des de l'RUB, feu bé al costat de la Issa, absolutament inspirats per una noia, una dona, una pubilla, una muchacha que els ha portat a fer aquesta cançó que es diu així, que sona a Flash FM, a La Camana. I no és un dia, som a... Vamos, és que no trobaràs un altre com nosaltres, és La Camana la que t'acompanya en aquest dilluns, migdia ja, dilluns de tornada a la feina per molta penya, eh? Bueno, ànims, ànims. Escolta. Amb el nostre ritme no costa tant la tornada a la feina. I si encara esteu de vacances, aprofiteu. Anem amb el Relsby!

Aquesta els hi mola, eh? Sobretot els fans de Mora. Aquí hi ha algun que està per aquí des del seu primer àlbum, el de Primer dia de classes. Doncs ens porta una mica aquella aura del Mora, del porto-riqueny. Aquesta la fa al costat de la Rose, es diu Aurora. Vinga, va, por la mañana café. I por la tarde, Ron. No és la versió original del Bad Bunny. És la que ha fet un DJ i productor francès que es diu Clan, que li dona un toque, un rotllo afro house molt xulo. Sona Flash.

passen 7 minutets de quarts de dues del migdia. Escoltes Plàcid FM, escoltes El poder del ritme. Amb Omar Kurtz i amb Jay Wheeler. Un dels artífacs, d'aquests dos, d'un dels temes, sens dubte, aquest estiu 2026. El remix de l'Ejitos original del Jay Wheeler, que ja te la posàvem quan era el tema original, i ara amb el remix i la veu de l'Omar Kurtz. Doncs encara més raó, Déu-n'hi-do, molt bé. Encara que acaba una mica trista, és un temazo dels grossos. D'aquí no res, Sech i Darel, abans la Shakira, passant per Flash.

Això, per si no ho recordeu, és talent català, eh? Talent montserratí, podríem dir, eh? Perquè des d'Olesa de Montserrat, la Charel Terrero, que ho va petar a Eurovisió fa uns anyets i que també va treure aquesta cançó, molt xula, s'ha de dir, eh? Molt bé, li va, els va quedar fantàstica. Amb l'Abraham Mateo, que també és un tio que també deixa el solet. Es deia Clavaito, sonant a Flash FM en aquest matí migdia de ritme. Ens apropem a les dues, fem-ho amb el Siderlandà. A més d'aquí no res, una mica de batial. Tenim també Manuel Turizo preparat a la banqueta, escalfant per sonar. No està gens malament, bona pinta. De moment el Siderlandà amb aquest, el remix del Tut Tut Turu, un de les bombes d'aquest estiu.

Mira, recordo que la setmana passada va passar exactament el mateix del que acaba de passar ara aquí a l'estudi de Flash FM. És que mentre sonava aquesta cançó d'Helena Rose amb Manuel Turizo, La Semana, es dissipaven els números i de cop i volta els raig de sol il·luminaven la finestra de l'estudi. Tot fa millor pinta quan sona aquesta cançó tan bonrollera i tan romàntica que es diu així, La Semana, Flash FM. I a més, serveix també per apropar-nos a les dues del migdia. Ho farem al ritme de Mora i Fate. Vaya temazo. Flash. És aquest. És La Inocente. Puja el volum, va. Yeah.

0: això de fer cançons en honor a Illes, vaja, està inventat de fa molt de temps, eh? Recordo que Ozuna va fer una cançó en honor a Ibiza, no? Aquella de No se me olvida esa noche en Ibiza. Quevedo ho ha fet aquest any, ha repetit la fórmula amb Elvis Crespo en honor a La Graciosa, que és una de les illes més petitones de tot l'arxipèlag canari, una petita illa volcànica al nord de Lanzarote, que té bona pinta, eh?, per anar a passar el dia allà, si esteu per les Canàries un dia, eh? Exacte, i comproveu si realment la vida és més sabrosa a La Graciosa. Hem començat amb ells dos una nova hora aquí d'èxits de ritme a Flash FM, perquè són el nostre number one. Són les dues del migdia, passen ara 4-5 minutets. Ja, vinga, va, que és dilluns, no passa res. Aquí anem a bon ritme, vale? Vinga, va.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: El ritme que anem, ja veureu que d'aquí no res, tornarà a ser cap de setmana. Cap de setmana, que és la motivació de tothom per tirar endavant, eh? Arribar el cap de setmana un altre cop. Ens aproparem a Mana Mena, Lola Índigo, el Petito, a...

0: que te sientas.
1: Ja ho heu sentit, eh? És la voz del flow tropical. Ara un tio que no és tonto, eh? Afincat a Catalunya, a casa nostra, des de fa molts i molts anys. De fet, jo crec que li podríem donar ja el carnet de català. L'any 2013 va treure això. Es deia Mi Reina, sona Flash. Quan passen 11 minutets de les dues del migdia. És dilluns, però no passa res, perquè hi ha el ritme de Flash. Vinga! Flash. I déu-n'hi-do quin ritme, tu, gens malament, eh? D'aquí no res, una mica de Sebastián Yatra amb Bad Gyal, un temazo que es diu 2AM, ara el posarem. Abans una mica de Latin House, amb majúscules, boníssima aquesta. És el Gordo, es diu Loco Loco.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
6: Come on,
7: let's go.
6: Let's go.
5: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
8: Flash, flash, flash.
5: El poder del ritme.
8: Flash!
5: Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: avui dilluns s'han vist pels puestos moltes cares llargues, eh? Molta gent trista, gent gairebé tan trista com el Julián Álvarez els últims dies, eh? Que sembla que l'hagin sequestrat, el pobre. Fot mala cara, eh? Fot cara d'haver plorat. Doncs gent trista avui també, perquè molta gent torna a la feina. S'han acabat les vacances per alguns, d'altres que encara segueixen. Escolta, tampoc és tan greu. Com a mínim tenim Flash FM per animar-nos una mica. No creieu, sí o no? Va, home, clar, clar.
1: Vale.
0: Va, si heu tornat a la feina, sintonitzeu-nos, que ja veuràs que amb el nostre ritme estareu, us trobareu una mica millor. I si no, mira, Juan Magán i Omar Montes ja preparats amb la Ayer la vi per animar-vos encara més.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

és la cançó que va posar el mapa per molts de nosaltres, el Nicky Jam. Un himne, sincerament, d'aquesta casa. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Ja ho sabem, ja. Travessures es deia això, eh? Dime si conmigo. Bueno. Adéu, adéu, maco, adéu. Va, i no ens movem de Puerto Rico. En la propera estoneta, una mica de Mike Towers, que porta temps darrere nostre. Ara ens ho explica.

ser un dels èxits més bèsties l'any 2025, l'any passat, eh? De fet, un any i mig després de que sortís, continua sent un tema important als rànquings, a les llistes del món urbà. Des de Colòmbia, La Plena, el W Sound 05. Quan queden 20 per arribar a les 3 de la tarda aquí a Flash FM, de Colòmbia cap a Argentina, baixem una mica amb la Emilia, la Tini i la Niki Nicole.

possiblement l'èxit més gran de la carrera del Rau Alejandro, el porto-riqueny, que per cert aquests dies ha sigut notícia per una cosa sorprenent, i és que tot i que el tio estava solter, o en teoria estava solter, es veu que ha sigut pare, en secret, d'un fill amb una noia molt més jove que ell, molt més jove que ell. Bueno, cadascú les seves coses. Ens apropem a les dues, ho farem al ritme de Floyd Menor.

Vinga, no varia malament. Una mica de màquina, una mica de tralla. Aquesta hora amb el Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon Hofstad, Netherworld, l'original, que es deia Atlantis. Reversionada aquest any com a Màquina Time. Si vols una mica de tralla, és evident que aquí de tant en tant et sorprendrem i te la fotrem. Gairebé les 3 de la tarda. Estem a punt d'arribar-hi. I ho farem amb els Figaflauas, mantenint el ritme amb el remix de la Fresca. T'espero.

0: Amb aquest ritme estem pensant la mandra una mica avui dilluns, eh? I també la tristor que molts us provoca tornar al ruedo, eh? La vuelta al cole, tornar a la feina després de setmanes de vacances, en cas que torneu avui. Bueno, escolta, lo que tiene, lo que tiene. Eh? Aquí alguns durant l'estiu no han fet vacances, eh? Ens hem tragat tots els dies, eh? Al peu del canó, sempre aquí a Flash FM, per posar-te tot el ritme que necessites i, a més, sonant el nostre mega crack de la setmana, Talk to You, dels Anotar. This is Flash FM. En qualsevol cas, estiguis al curro, estiguis de vacances a la platja, a la piscina, al gimnàs, al carrer, a casa, allà on siguis, som Flash FM, estem per animar-te, estem per acompanyar-te, estem per posar-te el ritme. Són les 3 de la tarda, 3 minutets, família, vamos allà, si estem bé, si que no, què més volem?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Com va dir el Joan Dausà, ho tenim tot, ho tenim tot. I tenim el Farruko, també, per aquí, ja, amb la Gracie i l'Steve Aoki. Això es diu Ya Pa Qué.

0: aquesta està acabant. La Noel Doble A estava en el seu prime, estava en el seu pic. Ja queda bastant enrere, però bueno, tio. Continua fotent coses de tant en tant, però bueno, les últimes que han tret millor no comentar-les. Passen 9 minuts a les 3 de la tarda. Escoltes Flash FM, escoltes El Poder del Ritme. Anem amb un altre as, un gegant del gènere, el Bad Bunny.
1: Ella nunca llega sola, todos los bandidos sueltan la pistola, esta noche.

0: 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Des de Marsella ens arriba el so del francès Hugel Lugel amb el seu Moving to the Sun al costat d'Ultranate a les veus, un tema que aquesta setmana ha perdut el privilegi de ser el número 1 del calibre 45, però que vaja, no li importarà gaire al francès, perquè realment un tema de molt d'èxit d'aquest estiu. Per tant, escolta, i que segueixi. Tornem cap a casa, va, aquí a Flash FM amb els Flashy Ice Cream i els 31 fan bona combo. Amb aquesta que es diu Torayakis.

La Shakira, una figura, una diva. Jo diria que va més enllà de la música i tot. De fet, aquestes últimes setmanes i dies a Colòmbia ha sigut una de les artistes que més ha col·laborat amb aquest desastre, aquest terratrèmol que va haver-hi a Colòmbia, que va deixar molta destrucció i amb els seus diners, amb la seva donació, es veu que reconstruiran la Universitat del Chocó, que és la zona més afectada de Colòmbia, i també 10 escoles. Tot això gràcies a la Shakira, que és qui canta al costat de les seves loves. Aquest soltera, Flash. Va, més coses. D'aquí no res, una mica de Karol G, una altra colombiana que també ha ajudat molt als desastres. I ens quedem també amb el Fate, el Fercho, al costat del John Summit. Aquesta es diu Chica 305.

temes més tranquil·lets i potser també dels més bons de la carrera de la Karol G, la colombiana, una altra que també s'ha involucrat moltíssim amb el desastre del terratèmol que va afectar Colòmbia fa 2 setmanes, es veu que ha fet també una donació milionària, no sé si més alta o més baixa que la de la Shakira, tampoc és una competició, però els artistes colombians que, sens dubte, s'han volcat amb la seva gent i, home, doncs, és de reconèixer, bravo. I a més, pel que ens afecta a nosaltres, la música boníssima, com també la que fan a casa nostra. Mira la Batgial ja, amb el seu Dame.

Aquests porten anys i anys dedicant-s'hi, són els francesos Offenbach. Per si no els coneixies, aquesta cançó es deia Overdrive, boníssima, la recuperem ara a aquesta hora. Estem a punt d'arribar a 3:15 de la tarda a Flash FM, escoltes el poder del ritme. Encara que sigui dilluns, estem pensant ja en el cap de setmana. Més que res, perquè a més venim carregats aquest finde. Hi haurà moltes festes Flash, per exemple. Aquesta nit de divendres serem a Manresa. Amb el Flash on Tour, Jaume Riu, Héctor Ortega, Edgar Manchado, Lian La Parda, Manresa, a la plaça Sant Domènec, a partir de la 1 de la matinada. Us hi esperem, eh? Queda clar, sí, perfecte. Doncs vinga, va, anem a una mica de tiets, que aquesta mola molt. Es diu Tandem.

No sabria jo definir-la exactament. En qualsevol cas, boníssima, Helena Rose al costat del gran Manuel Turizo. Es diu La Setmana. Sona quan ens apropem a les 4 de la tarda a Flash FM, a la del ritme. La que mana, la que t'acompanya totes hores, va, que encararem la tarda ja amb bon ritme. I a més, la següent, fixa't, ja veuràs. Un dels temes més radiats, la temporada 2025, l'any passat, i que suposava el retorn a la música d'un artista espanyol, el C. Tangana, després de 3 anys de no treure música. El problema és que va treure això i després es va tornar a oblidar que era músic. No sé, ja el tio ja s'espavilarà. Últimament

0: sens dubte, un estiu, aquest, el de 2026, dominat per l'àlbum del Baifo, el disc més recent del Quevedo, ple d'èxits, ple de ritme, un dels nostres, clar que sí, el Pedrito, el Quevedo. Aquí, al costat d'Elvis Crespo, que no para de cridar, què ha passat, tu? Vale, bueno, pues quan hi vagi ja t'avisaré. Molt bé. This is Flash FM. Saps? Molt bé, hem començat nova hora. Aquí a Flash FM amb el nostre number one, la Graciosa. Són les 4 de la tarda i 4 minutets que passen ara. Última horeta que passarem junts abans de deixar-li el relleu al Miquel González aquí a Flash. Espero que tinguis una bona tarda de dilluns. Molt de ritme, eh?
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Com per exemple ara amb el De Lejitos al remix.

Aquestes de les que no fallen, eh? Us sento cantar-la des d'aquí. L'heu cantat sencera de pe a pa. Bad Bunny, al costat del Jay Cortez, fa 6 estius ja que van publicar aquesta bomba que es deia Duckity, que no vol dir res, es veu? Duckity, com a tal. I que ens ha posat de bon rotllo. A mi ara això m'ha entrat bé especialment, eh? Molt bé, molt bé. En qualsevol cas, escoltes Flash FM, escoltes El Poder del Ritme, acompanyant-te en aquesta tarda ja de dilluns. Ahí està, Say My Name, eh? D'aquí no res, una mica de Mike Towers amb La Falda, segurament un dels seus grans èxits. Abans anem a repassar una mica de francès, no sé com el porteu vosaltres. Aquest tio s'està fent d'hora aquest estiu, és el Mauvais Jo, amb aquest tema que es diu Maladie, que sona Flash.

0: 8. Aprofitem aquesta pausa per recordar-te que ja tenim aquí la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra la Vella de la Vuelta a Espanya 2026. Demà dimarts 25 d'agost, el Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres andorranes, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de demà, el de muntanya, que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Demà dimarts, aquí a Andorra. Tota la informació a visitandorra.com i consulta les afectacions viàries per demà previstes a mobilitat.ad.
1: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
2: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
3: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
2: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
4: A Flash FM tenim el poder del ritme.
5: Flash!
4: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
5: Flash!
4: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

boníssim això que es diu Petito, de l'Anna Mena i de la Lola Índigo. Es nota que són andaluses perquè s'han menjat aquí una consonant. Si fossin catalanes, això li haguessin dit per tu tota. En aquest dilluns 24 d'agost, que per cert estem pendents del cel, estem mirant cap amunt perquè ara hi ha aquí unes tempestes. Ja van avisar, hi havia avisos del servei meteorològic. Però és que són aquestes tempestes d'estiu que et poden pillar i menges merda, eh? Vull dir, al tanto, aneu al tanto. Perquè ara a aquesta hora ja hi ha punts de l'interior on ja està caient bastant heavy, vale? Per tant, aneu al tanto. A més, es mouen bastant. Dura poca estona, però si és que una tempesta d'aquesta, ni te flipes, eh? Anem amb la Batgial, tremendo, fiebre.

Entra sol, aquesta entra fàcil. Es diu Me Mareo, col·laboració de Kid Voodoo al Xile, al costat de J.C. Reyes, sonant a Flash FM. No sé com es devien conèixer aquest parell, però sonen bé junts. Suposo que es devien, pues, no, com els artistes, no? Entre bastidores. Enmig d'un festival o alguna cosa així. Després d'ells dos, anem amb el Quevedo i Nueva Línia.

dos. Són el Romeo Santos i el Prince Royce, que fa uns mesos es van agafar de les mans, van pillar un dart, el van llançar i van encertar la plea a la diana, eh? Van fer bullseye, tots els punts, a la mig. Bueno, al mig no, al triple 20, no? Que és la puntuació més alta. Era una diana, 60, pum. Es deia dardos, aquesta, eh? Quin dart tan ben llançat, sí, senyor. L'escoltes aquí, a Flash. M'he emocionat, li he donat un cop al micròfon i tot. És que em posa dels nervis aquesta veu, com crida el Ñengo Flow. Vaya flow que té el tio, al costat d'Omar Kurtz, fent això que es diu Forever Tugantel.

Sincerament, no cal que inventin la màquina del temps, com a mínim la musical, perquè ja tenim Flash FM, a part de tant en tant, fotre-li el play i recuperar un tema d'aquells old school, de la vella escola, concretament 14 anys que han passat des de que va sortir aquesta cançonera fantàstica del Juan Magán des de Badalona, col·laborant amb un tal DCS, que no tinc ni la més repajolera idea de qui deu ser, però que ho clava bastant amb aquesta veueta, sí, sí. Sí, home, sí, maco. Vinga, va, que arribarem a les 5 d'aquí a una estoneta, ja tinc pensat el que posaré i és tot boníssim, per tant, no canviïs, vale? Queda clar? La primera de totes, per aquest sprint final, una mica de Bizarrap a la producció, de Dianchi a les veus, la sessió número 0.

0: Fans de Bad Bunny, fans de Fate, els dos contents amb aquesta cançó, que és la primera vegada i l'última, de moment, que han fet un tema junts. Es deia Perro Negro en el disco que va treure el Bad Bunny fa 3 anys. This is Flash FM. I amb això, si em permeteu, jo aniré passant, vale? Us deixo en les mans del Miquel González, que ell us portarà fins al vespre amb tot el ritme, vale? Família, flaixero o flaixeres, no està mal, eh? Ens hem patiat ja bona part del dilluns. Aneu al tanto amb les pedregades i amb la, tot això que està caient bastant fort, eh? Per tant, aneu al tanto, sisplau.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Bueno, sí, però ja vaig passant, vale? Us deixo amb el Quevedo, amb aquesta que es diu Ni Borracho. Apa, bona tarda.

Això es titula Tal tu i jo, i aquesta setmana la tenim sonant cada dues hores aquí a Flash FM, bàsicament perquè és el nostre megacrack. Andor, així comencem aquesta nova hora. Són les 5 de la tarda i 3 minuts. Això és Flash FM. Què passa?

0: I escoltant el nostre megacrack, comencem aquesta nova hora. Després el nostre combi, després de l'Armand Maravalle, que demà tornarà a partir de les 12 en punt del migdia. I nosaltres, que compartirem tota la tarda d'aquest dilluns. Fins a les 9 en punt, et quedes aquí amb mi? Jo estic encantadíssim, vinga, va.
1: En directe, a Flash FM, Miquel González.
0: I estic tan encantat d'estar amb tu que començarem la Tini, sí. Perquè la Tini m'encanta i sé que tu també. Arriba amb aquesta que ha fet aquest mateix any 2026. Això que es diu Dos Amantes. ¡Sabe va!
2: Esto dice así.

0: El que va passar, va passar. I punt.
1: Claro, yeah, okay.
0: I deixa't d'història. Lo que pasó, pasó. Amb qui? Entre tu i jo. Millor no t'ho explico, el que va passar. Entre tu i jo. Preparat el Hagel, movint tot a sal, una mica d'electrònica a través de Flash FM. Abans, però, després d'aquest Remember del 2004, del rei del reggaeton, Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Tornem a l'actualitat i ho fem amb la darrera proposta d'Ozuna, que canta al costat de l'Omar Cours. Arriba Flash FM. Això que es diu Zizi. Ah, sí.

0: un 8.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.

si has reconegut que érem nosaltres. És que ets dels nostres. Flash FM, l'emissora del ritme. Flash FM Andorra, 93.8.

Ells són Elena Rose i Manuel Turizo. Tenen el seu planning setmanal en aquesta cançó. De dilluns a divendres s'estimen i el cap de setmana se'n van a la platja. Home, em sembla un molt bon plan, eh? Els haurem de copiar al final. Manuel Turizo, Elena Rose. La cançó que han tret per aquest estiu que acabem de repassar aquí des de Flash FM. En 0, Lola Índigo i Quevedo. La que van convertir ja fa uns quants anys, el Tomto. Abans, però, cançons fetes des de casa nostra. Sopa de cabra. Acompanyats del remix de Zoo i Mon DJs d'una clàssica. Camins, somnis i promeses a Flash FM.

0: Traicionera mentirosa. És la cançó que va treure Sebastián Yatra. Justament el vam conèixer el 2016 amb cançons com, per exemple, aquesta. Va ser una de les més importants de la seva carrera musical i a partir d'aquí l'artista es va fer conèixer arreu del món. Traicionera a través de Flash FM. Estem a dilluns, però ja estem passant amb el cap de setmana i amb les festes de Flash que tenim el cap de setmana que ve. Com, per exemple, aquest divendres, dia 28 d'agost, ens anem fins a la Festa Major de l'Escala.
1: Flash!
0: Les Barraques de l'Escala, aquest any també amb la presència de Flash FM, amb el Sergi Domènech i qui us parla, Miquel González. Quines ganes que tenim!

combinació entre Justin Bieber i Nicki Minaj, que sembla feta recentment aquesta cançó. Doncs pues no, ja fa uns quants anys que va sortir aquesta, però aquest 2025 ha sigut l'any d'aquesta cançó, el Beauty and the Beat, que el deixem enrere aquesta tarda de dilluns a través de Flash FM. Va, que tenim una combinació espectacular de dos guapíssimes que de seguida canten aquí a Flash FM. Ja són la Ana Mena i la Lola Índigo, Patito. Abans, però... Al Manuel Turizo, que diu que per un pendejo no es plora. I si es plora, no fa falta que s'enteri. Tu guardes per tu.

Ens haurien d'haver fet més fotos aquest estiu, eh? La veritat és que sí, eh? Debí tirar més fotos. Així es diu aquesta cançó de Bad Bunny. I així també es diu el seu darrer àlbum. Un àlbum que va representar justament aquí a Barcelona, al Palau Sant Jordi, a principis d'estiu. Directes a les 6 de la tarda. Amb Nati, Natasha i Ozuna, Criminal, abans, però la cançó del Mundial és la Shakira. Us sona un cop més a Flash? Dai, dai.

0: cançó d'aquest estiu 2026, sens dubte, una de les cançons més importants, per no dir la més important d'aquest estiu, forma part del darrer àlbum del Quevedo, l'àlbum que es diu El Baifo, on hi trobem aquesta col·laboració amb Elvis Crespo. Això es diu La Graciosa, i aquesta setmana torna a ser número 1 de Flash FM, el número 1 del nostre calibre. No veuran marxa a les 6 de la tarda i 4 minuts fins a les 9, que ja sabem que estem compartint aquesta tarda calorosa d'estiu des del poder del ritme. Ara, però, comencem aquesta nova hora canviant 100% d'estil musical. Ara amb una miqueta d'electrònica a Flash FM. Som-hi!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Això sí, ben calentets, amb aquesta electrònica, bàsicament perquè això és nou i es diu Fire, Fire.

veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

Sonasties, aquesta la van fer el 2023, això es diu Bailoteo, que és el que estem fent ara mateix a Plage FM, un bon bailoteo, clar que sí. I el bailoteo que et fas aquest estiu a les festes Plage FM, com per exemple la tornada d'una de les cites més nostres de l'estiu, el vespreig de Ron Pujol. Un vespre per allargar amb les sessions de l'Héctor Ortega i també amb el Sergi Domena i el showcase de Jules. Sempre amb el segell de Ron Pujol. Apunta-t'ho, aquest cap de setmana que ve, el dia 28 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, ens veiem a La Sal, a Cadaqués. Vine a viure l'experiència de l'estiu amb Rompo, amb tast del rom cremat i una selecció dels còctels d'autor. El vespreig de Ron Pujol, on per cert, Flash FM... és l'emissora oficial del vespreig de Ron Pujol. I us feu un baile inolvidable, com diu el Bad Bunny per aquí. És aquesta cançó, la següent que sona aquesta tarda de dilluns aquí a Flash FM. Som-hi!

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

És un dels temes més importants de les festes de Flash FM. Sí, sí, a qualsevol dels bolos de Flash FM, cada vegada que posem aquesta cançó, és un dels moments més importants de la nit. Ho dic en sèrio, és Aisa i RVFV, amb això que es diu, efectivament, muchacha, muchacha. Ah. Vols més festes, Flash FM? Doncs mira, el dia 28 d'agost, Flash FM fa parada a Manresa, amb l'Héctor Ortega, l'Edgar Manchado i el Jaume Riu. A partir de la una, en punt de la matinada, si estàs per Manresa, el 28 d'agost, festa Flash, amb els tres... amb les tres cabres de Flash FM. Arriba el BL ara, amb una cançó que no té sentit. No tiene sentido.

La banda americana CNCO, que vam conèixer justament amb aquesta, que es diu Reggaeton Lento. Ballem un reggaeton lento. Després també van treure cançons com, per exemple, el Hey DJ, Pola de la música que li gusta, i moltes més. CNCO, uns mitiquíssims del reggaeton de tota la vida, que escoltem aquesta tarda, de dilluns, a través de Flash FM. Ara arriba, però, un somni de l'Abad Yal que va fer realitat un dia. Que era col·laborar amb el Chencho Corleone. I ho va fer amb això que es diu Choque.

0: una de les moltes cançons que formen part de la carrera musical del Miquel Torres, o sigui, del Mighty Towers. Això es diu Una Na Más. Aquesta és la seva darrera que ens ha arribat aquí a Flash FM. I Una Na Más, no, moltes que n'ha fet i les que traurà, i les que traurà. I Una Na Más tenim aquesta tarda, no? En tenim unes quantes, fins a les 9 del vespre que estem junts aquest dilluns a través del poder del rima. Una més, com per exemple aquesta feta des de casa nostra. Flash i Ice Cream són els següents convidats. Això es diu Imagina.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

Ara fa qüestió d'un any i mig que vam conèixer l'artista Capo i des de llavors el tio no ha parat de treure cançons, com per exemple aquesta Colabo que va fer a principis d'any al costat del Ryan Castro, això es diu La Villa, a través de Flash FM. Arriba Shakira i BL, això es diu Algo Tu.

0: conjuntito le queda guay.
1: Lo bé que li queda al conjuntito, per favor. El 2024, el Bove i Omar Montes van treure això que es diu El Conjuntito, que l'hem recuperat aquesta tarda de dilluns a través de Flash FM. 3 minuts i les 7 de la tarda, Reels Vides a Mallorca. Ens arriba això que es diu Tu Vacín.

0: Així sona el que és aquesta setmana el mega crack de Flash FM. Anoter, això que es diu Talk to You, un dels temes més reproduïts a través de les xarxes socials al llarg d'aquest estiu. O la gent fa molt de posto i posa aquesta cançó de fons, normal. És un temazo. Així comencem aquesta nova hora. Són les 7 de la tarda i 3 minuts. This is Flash FM. I fins a les 9 que tenim temps a sobre per compartir aquesta tarda i escoltar cançons com, per exemple, els següents convidats que tinc per aquí. Farruko i Steve Aoki, amb això que es diu Ja pagué. Et quedes aquí amb mi? Vinga, va, fem-nos companyia un rato, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.

0: despacito, bebé. Taqui-taqui,
1: rumba. La cançó de DJ Snake com a productor i les veus d'Ozuna, Selena Gomez, Cardi B, déu-n'hi-do quina combinació entre artistes reggaetoneros i també dels Estats Units. Això ho van fer el 2018 i sona a través de Flash FM. El Taqui Taqui, que estic seguríssim que cada vegada que surts de festa aquesta cançó mai falla. Tornem a l'actualitat, tornem al 2026, ara amb Kano, Justin Quiles. Això es diu Olvidarnos de tot.

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
0: Calibre 45, el repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
5: Come on,
6: let's go,
5: let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta, les novetats que demanen pas, himnes que resisteixen o qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
7: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme.
7: Flash!
0: Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
8: Ai, sweetie.

El planning setmanal de la Elena Rose i Manuel Turizo. Estimar-se de dilluns a divendres i el cap de setmana cap a la platja. Això es diu La Setmana i sona a través de Flash FM. I el planning setmanal, hi han d'afegir que aquest dissabte, dia 29 d'agost, Vilafranca del Penedès no dormirà. Arriba l'Empalmada, festa major amb Flash FM. 6 hores de música sense parar, entrada gratuïta i samarretes. Flash FM de regal. Els DJs residents de la nit i un convidat de luxe, el Sergi Domena, en viu. Les 12 de la nit i fins a les 6 de la matinada a la zona esportiva de Vilafranca, Empalmada Flash FM 2026. Que la festa no pari fins que surti el sol, com ha de ser. Que la festa no pari. I que no pari ara tampoc amb Juan Magán i Omar Montes i la seva versió d'Ayer la vi a Flash FM.

Aquest és un Remember de Nicky Jam i J Balvin, cançó que van fer el 2018, això que es diu X. Sí, o sigui, la lletra X. No t'ho negaré, no. Atenció, perquè torna una de les cites més nostres de l'estiu, al Vespreig de Ron Pujol, un vespre per allargar amb les sessions a l'Héctor Ortega i el Sergi Domena i el showcase de Jules, sempre amb el segell de Ron Pujol. Apunta-t'ho, el 28 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, ens veiem a la Sal. Això és a Cadaqués. Vine a viure l'experiència de l'estiu del Ron Pujol, amb tas de rom cremat i una selecció de còctels d'autor. Al Vespreig de Ron Pujol, on, per cert, Flash FM som l'emissora oficial. No t'ho pots perdre. 28 d'agost, a la Sal de Cadaqués, Ron Pujol. I qui arriba ara mateix a Flash FM, de seguida, parlant de Ron, és Clan, amb la seva versió del Café con Ron, que l'escoltem d'aquí 3 minuts. Abans, però, la formació catalana, Estiu 22 i Henry Méndez. Ens anem fins al xiringuito, a fer un rompo, al xiringo. Estiu així la cançó, el xiringo.

0: llengua de Mike Towers amb aquesta que va fer el 2023, això que es diu La. I avui recuperem a través de Flash FM preparadíssimes les guapíssimes Ana Mena i Lola Índigo, Patito A. Abans, però, una mica d'electrònica de les mans de Dimitri Vegas i Like Mike. Anem a pujar revolucions amb el Màquina Time.
1: Amigos, this is Dimitri Vegas and Like Mike. You can now listen to our new single,

la cançó que va fer el 2024, cançó molt xula, però la veritat és que la lletra és bastant trista, les coses clares, eh? Anem directes a les 8 en punt del vespre i ho farem amb Muchacha d'Aisa i RVFV, abans però electrònica de les mans del DJ i productor Gordo. I Gordo és el tema aquest, per favor. I està ben locos aquesta cançó que sona a través de Flash FM. Es diu Loco Loco.

0: sens dubte la cançó de l'estiu, d'aquest estiu 2026. La col·laboració que ha fet Elvis Crespo en el darrer àlbum de Quevedo, l'àlbum que es diu El Baifo. I traïm aquesta que es titula La Graciosa, que aquesta setmana torna a ser número 1 de Flash FM, el número 1 del calibre 45. Tot això perquè vosaltres ho heu volgut i ho heu votat a través de la nostra pàgina web, a través de flashfm.cat, i que ja podeu tornar a votar al llarg de tota la setmana, perquè avui, de moment, només és dilluns, però fins dissabte que teniu temps de votar-ho a través de flashfm.cat. Són les 8 de la tarda i 5 minuts. Així comencem aquesta nova hora. Ara, amb el Conejito Malo, el Bad Bunny.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Amb una de les que té més perreo del seu darrer àlbum. Això es diu EO.

de Rosalía amb aquesta que va fer el 2022. Això es diu Despecha i l'estaves cantant ara mateix, que sé que t'he pillat cantant. Que sí, que sí. Preparats els picaflaues, la Marina que està morena i porta anys i estius morena i encara no se li mal moreno, normal. Abans, però, la combinació entre el John Summit i el Fercho, aquesta combinació electrònica i també reggaetonera. És això que sona Flash, es diu Chica 305.

0: 93.8.
1: Aprofitem aquesta pausa per recordar-te que ja tenim aquí la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra la Vella de la Vuelta a Espanya 2026. Demà dimarts 25 d'agost, el Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres andorranes, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de demà, el de muntanya, que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Demà dimarts, aquí a Andorra. Tota la informació a visitandorra.com i consulta les afectacions viàries per demà previstes a mobilitat.ad.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
0: Escoltes Flash. Flash FM.
4: Ei, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

És segurament la bachata més ballada arreu del món. I no perquè sigui una bachata, sinó també perquè la cançó es titula així, La Bachata. És Manuel Turizo, va treure aquesta cançó el 2022 i encara ara és un dels temes més importants de l'artista Manuel Turizo. Quasi dos quarts de nou del vespre arriba al techno i al house del Hagel amb el seu Jamaican Bamba, Maflash.

Una anamà. Així es diu aquesta cançó del My Towers, Miquel Torres, pels amics. És la seva darrera, que ens ha arribat aquí a Flash FM. Mira que coneixem per una barbaritat de cançons. Doncs bé, ho ha tornat a fer-ho. Li ha tornat a donar i efectivament sona a través de Flash FM per aquesta tarda de dilluns. Així comencem la setmana, clar que sí. I com l'acabarem la setmana? Doncs pues mira, l'acabarem a la Festa Major de l'Escala. Aquest dissabte, dia 28 d'agost, ens anem amb el Sergi Domena i qui us parla, Miquel González, a les barraques de l'Escala. Quina bona! I posarem cançons com aquesta dels Figaflaues, el remix de La Fresca. T'espero.

0: Yo te compro con guitos. No, me porto bonito. Bad Bunny i el Chencho Corleone, el 2022, van col·laborar junts i van fer aquesta que es diu Me Porto Bonito. I demà, si voleu, a partir de les 5 de la tarda, ens trobem a portar bonito aquí, a Flash FM, ¿vale? Abans de les 9... Sona per aquí la Bizarrap Music Sessions número 58 o també el de Lejitos Remix aquí a Flash FM. Jo me'n vaig a Moveix Jo. És un artista francès que hem conegut fa molt poc i aquesta ha sigut la seva carta de presentació. Patronets a Miquel, fins demà!
1: En directe a Flash FM, Miquel González.
0: Això es diu Maladí. Fins demà. Adéu, guapos, adéu, guapas.
2: Shout out to my man, Moveix Jo, because everybody here is so sick. Say my name!

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM. Són les 9.